Molvan in Itulini Hawaba Yahakli Folsa go the electricity radio na lifa kids a shape on Kakahar FM. Smisha Jama Vidanas I was tattooed a stock Lake Lars Pesilta Kyol Nua Vemigot Sigis electricity radio na lifa sensis pun quatra dal FM Kimun Servido Jama Vidanas als nostras studies del carrer Damien's. Avui amb un especial dedicat a repassar l'actualitat musical. Tornem a l'actualitat després d'un seguit de programes dedicat a artistes, incloent la setmana passada un programa dedicat a Ferran Palau, que just ve aquest dissabte a Dublín a celebrar, bueno, és un dia després de la Diada, però ve a celebrar la Diada aquí amb nosaltres a Dublín, al Portobello Community Hall. Recomano molt, molt aquest concert. Un artista fantàstic, i si vols escoltar el nostre especial ho pots fer al nostre mixcloud.com/electricitat. I bé, doncs, amb l'actualitat musical calia començar el programa avui amb molt senzill que ens avança el cinquè llarga durada dels Dublín Linesos, Fontaines D.C., segurament la formació més fama actualment dintre el panorama irlandès, el permís de CIMAT, però bé, són els Fontaines D.C. i arriben amb un cinquè llarga durada anticipadíssim que es publica el 16 d'octubre i que s'anomenarà Dopamine Chamber. Escoltaves, doncs, aquest Marianne amb aquest so així de sintetitzadors foscos que, bé, ens ha encantat aquí. I de Dublín ens anem al Regne Unit, a Anglaterra, per escoltar un tema que s'inclou dintre Secret Love. És el nou llarga durada de Dry Cleaning. Aquí tens aquest Hit My Head All Day.

Ingréibhla get de turning son leformasio de notvíise get ala manch ka portan des als anys 90 fin rock molly molly interessant I van ser part de el que diríem el moviment de la inditrònica un moviment de principis de la dècada dels 2000. Escoltaves doncs un tema inclòs dintre News from Planet Zombies, el seu darrer llarga durada del 2026 I ens anem a Barcelona per escoltar a un artista grec que ens agrada molt aquí el programa I que torna amb música nova aquest 2026, incloent un senzill anomenat Nuestra casa és Eurípides and his tragedies.

a mi catedral ja són nou els àlbums que ens han entregat la formació gallega Triángulo de Amor Bizarro, aquesta formació amb nom de cançó de New Order, que porten quasi bé farà 20 anys des del seu àlbum de debut que va sortir el 2007, segur que ja porten més de 20 anys junts. Escoltaves Diosas Adolescentes, un dels temes que te'n destaquem. I de Galícia ens anem cap al Regne Unit per escoltar és el nou treball, l'àlbum de debut de Fockers. Aquí tens aquest If You Want a Party, Come Over to My House. Són Fockers a Electricitat.

Escoltaves un dels temes inclosos dintre l'àlbum Worst Girl in America és Slater I escoltaves Old Technology. I ens endinsem l'altre ara dintre de Music Fashion Film és el darrer llarga durada de la britànica Charlie XCX. Aquí tens un dels senzills que ens entregava aquest Camera. Recordem que també vam fer un especial fa un parell de setmanes dedicat a l'artista I el pots escoltar també al nostre mixcloud.com/electricitat. Charlie XCX.

18 anys vam haver d'esperar per veure la continuació del treball Honey. Aquí tenies un dels temes, de fet el cobra el nou llarga durada de Robin, aquesta artista sueca que ens entregava aquest Sex Existential que ens venia a presentar aquí a Dublín, un servidor que ara té gravat a la retina el moment en què Simat va sortir a l'escenari i va cantar amb ella Call Your Girlfriend. Escoltaves Really Real, un dels temes a destacar dintre aquest gran treball de música de pop electrònic. I just abans escoltaves un dels temes que s'inclou dintre aquest gran retorn de Madonna després de 7 anys en silenci, des d'aquell Madame X torna amb un gran treball anomenat Confessions to, i grans, grans temes d'electrònica com aquest One Step Away. I continuem amb una col·laboració que ens arriba a través del darrer llarga durada del canadenc Tiga, junt aquí amb el francès Boys Noise. L'àlbum és Hot Life. Aquí tens aquest Hot Wife.

Escoltaves el hyperpop de la formació Underscores entre el seu treball anomenat You. Escoltaves el tema Music I just abans des d'Austràlia ens arribaven The Avalanches amb una col·laboració junt amb Nicky Nair, Jesse Lanza I Prentice amb aquest Together que ens avança un nou I esperadíssim llarga durada. I ens anem cap al Belfast per escoltar Finian, és el nou treball de Nicap. Aquí tens una col·laboració junt amb Kay Tempest, és Irish Goodbye, son Nicap a Electricitat.

0: music is the time don't lose it for the bass move through it with the rhythm can't lose it move through the music is the time don't lose it for the bass move through it with the rhythm can't lose it.
1: Quin tema més increïble, una col·laboració que un servidor no s'esperava. És l'artista Honey Dijon, aquí amb un nou treball anomenat The Nightlife, i aquí col·laborant amb Green Tea Peng, amb aquest I Like It Hot. I continuem amb més pop electrònic, i ho fem amb James